0: les va poder contemplar i passar a conformar-se amb Déu, i a la Isuarça amb el Puspa. Tenia un grup americà en Borja, va patir de tal i passar a conformar-se amb Déu, va haver acusat i tornat a posar el tema a que va rotar l'equip del Pànica, va trobar que passar a poder acusar. Abans també s'ha dit un gran motiu que va ser una història de cada alternatori local i tal qual que té estar en Roma. Va ser un que s'ha trobat perquè ni sé el que deu estar pendent l'equip del Cartellista. Va ser un jugador de tot el que va dir un mirar de tot tarda, però hi va ser per si s'hi tenia que hi haurà de fer la cosa i s'ha hagut de marit. Ara que és notar-ho, doncs, que va tenir una llista ni va dir que el carrer del Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat de Comitat descarregui més l'exit i carregui l'altre que és la traducció que va dir qui serà el braver com el que pot viu que li va dir el motiu segur que la tot és antic també.
1: Oye, hay que tener esas peleas, ¿no? Eso es lo que no es como era la hora de cruzar la rama, ¿no? Y pues el que tiene la dirección, pues el que tiene la rama, ¿no? Y pues el que tiene la rama, para todo lo que son dictados, porque se me ha dado eso, por eso va a ir al programa, ¿no? Yo también siento un poco de un bloque, ¿no? Y digo, pues sí, hombre, hay cuatro panaderas, mi crítico de la rama, ¿no? Y la compañía, ¿no? Como se hace la rama, ¿no? Y mi Dios.
0: No estaria sitjament, però que de s'ha de anar de pitjala i de tenir l'aig a l'aig de la nostra pinça i parar per currar amb pitjala i d'espantant i de posar. Pitjala que ha patat el que ha tot, qui se'n sent a curir.